0: del que seria el fenomen massacre, nosaltres serem els massacrados i ells, els humans, els massacrats. Estareu d'acord en que la nostra postura, la nostra part que ens ha tocat, és la més còmoda. Bon dia, Berto.
1: Bon dia, Rafael. On vas a parar molt més còmode. Però recordeu que tot això...